0: hoy.
1: Radio Gandía. Cadena Ser.
2: Vine els dies 5, 6 i 7 de juny a la Fira del Motor d'Oliva. Tot el món del motor i maquinària industrial al teu abast. Gaudix de les últimes novetats i nous reptes de mobilitat sostenible en marques d'automòbils i motocicletes amb preus atractius. Vehicles nous d'ocasió i quilòmetre zero. 15.000 metres quadrats de fira i 36 anys acostant el món del motor al públic. No t'ho perdes. Encara que no hagis de canviar de vehicle, coneixeràs les últimes novetats. T'esperem a Oliva els dies 5, 6 i 7 de juny. Organitza Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Oliva.
3: Torna a la Iberfesta d'Olocau de la mà de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el Guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
4: Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
2: Naix a Radio Gandia, Cadena Ser. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Radio Gandia Cadena Ser.
5: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
6: Yes, of course.
5: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
6: Yes, of course.
5: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
6: Yes, of course.
5: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
7: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
8: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
9: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
8: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
10: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en www.alcodarmotors.com.
11: ¿Para qué hace usted eso?
12: Tengo que sumar estas cifras para ver si cuadran.
11: ¿Por qué?
12: Pues para que me cuadren con estas otras.
11: ¿Le gusta eso?
12: ¿El qué?
11: El trabajo que está haciendo.
12: Oh, no, claro que no.
11: Pues, ¿por qué lo hace?
12: Oiga, en esta oficina son muy exigentes,
11: sí,
12: y tengo
11: claro,
12: que...
11: dígame, ¿y no le gustaría estar haciendo otra cosa en vez de esto?
12: No.
11: Oh, vamos, hombre, no le creo ni una palabra. Antes, dígame, ¿qué preferiría hacer en vez de esto?
13: Hoy por hoy, Ángels Barceló.

0: hoy. Ángels Barceló.
1: A lo mismo sin vergüenza.
2: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
3: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
4: Lo notas, ya huele a verano. La brisa del mar, las gaviotas y ese plan de chiringuito que tanto apetece. Pero antes de lanzarte, prepárate para disfrutarlo al máximo. Llegan a Skoda Jorro Import las ofertas más refrescantes del año. En kilómetro cero, Kami, Kodiaq, El Rocó, Enya, con 500 euros en carga eléctrica o combustible. Solo para los 10 primeros. No te quedes fuera. Te esperamos antes del 29 de mayo en Skoda Jorro Import. Frente a Dulcesol, tu Skoda al mejor precio.
5: Hoy por hoy Gandía. Daniel Ardiz.
6: Montaña rusa de temperatures sense necessitat d'eixir de la nostra comarca. Molt bona vesprada. Després d'una nit de nou tropical en molts punts, ens hem alçat amb un poc més de frescoreta, no? En eixir al carrer, però sols un poquet. I en uns minuts els conte que ens espera per a demà, sense ànim de destorbar la festa. És dimecres, 3 de juny. Anna Llopis, molt bona vesprada.
7: Bona vesprada.
6: Ahir donàvem les xifres de l'atur del mes de maig. El secretari general comarcal d'UGT, Eduard Gómez, ens fa... Anem a escoltar una valoració positiva d'aquesta evolució de l'atur que, segons les dades anuals, recordem, reflecteix 172 persones aturades menys que el mateix mes del 2025. Escoltem a Gómez.
8: La tendència segueix mostrant-se positiva. Són 172 persones menys les que estan parades respecte a fa un any. Això representa un 1,82%. Si destacarem per sectors, destacaríem la marxa, la bona marxa del sector serveis i de la indústria.
6: Això és el que ens deia Anna, i ha que afegir un però.
7: Un però, Dani, però que és un però que evidencia ese bon estat del sector serveis i l'indústria. Segons el secretari general d'UGT de la SAFOR, ens comentava que cal tindre en compte que cada vegada és més complex reduir el nombre de desocupats, perquè els aturats que tenim actualment en la comarca, que són vora 9.000, són de, podem dir, ja un problema estructural.
6: Escoltem.
8: Volem advertir que és difícil continuar reduint l'atur al mateix ritme que en els darrers mesos, perquè hi ha una part important d'este que és estructural. Més del 30% de les persones que busquen treball són persones parades de llarga duració i cal que les polítiques públiques se centren en aquesta qüestió. També volem reclamar que es reforcin les polítiques actives d'ocupació perquè és necessari preparar les persones davant dels canvis tecnològics. Parlem de formació contínua, requalificació i noves competències digitals perquè cal afrontar la digitalització i la incorporació de la intel·ligència artificial al treball. En resum, entenem que a la SAFOR hi ha estabilitat pel que fa a l'atur, millora la contractació indefinida, però encara queden reptes, entre elles l'atur estructural del que parlàvem abans. Des de l'UGT demanem més esforç públic i formació per a un mercat laboral que siga més inclusiu i més preparat.
7: Aquestes són les conclusions, que clar, sí que va bé l'atur. Comentaven que el mes de maig sols n'hi ha una persona aturada més que en el mes anterior, d'abril, i clar, és que llevava l'atenció, no? Per què estava la cosa estabilitzada si comença la campanya turística?
6: Així és.
7: I clar, és que en el sector de serveis i indústria sí que hi ha ocupació, però està aquesta borsa, com deia el secretari general d'UGT, estructural. Més formació permanent, requalificació professional i adquisició de noves competències digitals és el que reclamen.
6: Així és, aquests són els elements centrals d'aquesta estratègia per a poder afrontar els desafiaments de la digitalització en els processos productius. I en parlar de contractació, Anna, volem aprofundir en l'evolució de contractes i més quan, acabes de comentar, no estem a les portes dels mesos turístics per excel·lència.
7: I Dani, ens pensem en aquests dos sectors claus en l'activitat turística que en uns dies estarà al màxim, els hotels
6: així
7: i els bars i restaurants.
6: Comencem pel sector hostaler. Saludem al gerent d'un dels restaurants en la platja de Gandia que obri durant tot l'any. José Matías, gerent del restaurant Parsifal, bona vesprada.
9: Sí, bona vesprada. Què vas conduint? No sé si us sentireu molt bé.
6: Vale? Sí, sí, de moment perfectament. Esperem que ho hem dit. José, contractació quan estem a les portes dels mesos de forç d'estiu. N'hi ha un augment de contractació de personal respecte als mesos que estem finalitzant en hivern?
9: Sí, sí, claro, claro. Que hi ha un augment prou important, i més en el nostre sector, que és molt turístic, o sigui, en la platja.
6: Mm-hmm. I noteu dificultats per a trobar a mà d'obra treballadora, perquè cada vegada trobem a més persones que diuen que el sector d'hostaleria que és massa sacrificat per allò dels horaris. Costa trobar a gent o no, José?
9: No, pues bueno, mira, este any jo noto més que gent que ve a demanar treball que l'any passat, i l'altre sí que va estar un poc més fotut, però este any sí que ve molta gent a deixar currículums, gent inexperta, per suport, i el que diga que l'hostaleria està explotada, avui en dia fan 8 hores al dia i les 40 setmanals. Mm. O sigui, no, jo per lo menos, en la mort que ha obrit tot l'any, ho ha establit així i és el que sigui.
6: I a més, estem parlant d'un sector per allò de la digitalització. Estem escoltant a representants sindicals a motiu de les últimes xifres de l'atur de corresponents al mes passat de maig, que parlen d'una major formació permanent, requalificació professional i el tema de la competència digital. Heu d'estar al dia, no?, en aquestes qüestions.
9: Sí, sí, sí, clar. Nosaltres, el que és tot... pràcticament tenim tot digitalitzat, ¿vale?
6: Sí.
9: I el que dic, a part de lo que parlàvem antes, la gent jove ja no vol treballar igual que treballem nosaltres antes, que era moltes hores al dia. Ells volen treballar les 40 hores i res més. I si un dia tenen que fer una extra més, però res més. O sigui, no volen més. I a part, nosaltres ens adaptem a lo que n'hi ha, claro.
7: José, vosaltres sou un restaurant que obriu tot l'any, teniu una plantilla fixa, imagine, que ara de cara a l'estiu, de quina manera reforceu?
9: Sí, pues mira, la plantilla fixa de tot l'any són 10 treballadors que són fijos, ¿vale? I després en maig ja han contratat a 5 persones més, o sigui, des de maig. Ara l'1 de juny, 2 persones més s'han incorporat, i a partir del 15-20... que acaben és que estan treballant, o sigui, també no, estudiant, sí, que han fet alguna temporada amb nosaltres, pues a partir de tal, entre 5 i 7, segur, per lo que el dic, perquè fent dos turnos i fan les 8 hores.
6: I jo no sé, José, parlant un poc de la configuració de la plantilla, cada vegada, com per allò del canvi climàtic, les terrasses s'omplin abans. Heu d'anar avançant la temporada de reforçar la plantilla, o s'espereu a juny, o cal fer-ho cada any més pronte?
9: No, cada any més pronte. Antes casi la temporada començava en junio, ¿vale? Jo des de maig ja us he dit antes que he incorporat a 5 persones, ¿vale? Perquè les tinc que donar un mes para que se pugui adaptar a lo que ve en junio, ¿vale?
6: Sí.
9: El 1 de junio he pogut agarrar 2 persones més, i lo que dic, a partir del 15... perquè no puc antes, perquè són la mateixa gent que ve un estiu passat i l'altre, pues a partir del 15 ja començant, al 15 de setembre, pues 5, 6 o 7 persones més. O sigui, que estem parlant de 10, pues treballem en 22 o per ahí.
7: Podem dir, José, que actualment en la platja de Gandia qui busca treball en hostaleria, que n'hi ha oferta de treball.
9: Sí, sí, oferta de treball n'hi ha. El que dic, el que ve no és molt qualificat, però bueno, s'encén un poquet i jo és que tinc de... Mm-hmm. Que ven el de 15 dies, pues ja comporten 2 o 3 temporades. Saben, sí, que saben de tal. Ah. Tampoc és un cas molt difícil, perquè gastem el metre, són els metres, i ells, pues, més o menys són transportar-se de plats i o sea, obrir cervesa, vi, servir la taula, ja està.
6: Mm. Bueno, ja per a finalitzar, José, sabem que és un sector molt sacrificat, el de l'hostaleria, bars, restaurants. Tu notes això, que un poc per el perfil de treballadors que busquen ser contractats en bars, restaurants, sol ser ja d'una edat major, perquè joves ho veuen massa sacrificat, o no? Els joves també.
9: No, al revés. El major ja pràcticament... d'estos de la nostra escola d'antes ja no sí. Existeix, ¿vale? el que queda, però està. La plantilla estem parlant d'entre 18 a 25 anys.
6: Ah, perfecte.
9: Però menys la que tinc jo, ¿vale? Llevant des que tinc fijos, que són. Està, però sí, però sols ser de 18 a 25 anys, que igual estan estudiant o s'han deixat els estudis i tal, i ho tenen fàcil, i el que dic. Mm. I com, justament, també, l'hostaleria, cada dia, està posant-se més a lo que són fer les hores i punto, perquè ells volen ese horari i ese sueldo i ja està, no bé, con una altra empresa que puguen fer 8 hores conduce solo cualquiera.
6: Sí. José, una curiositat, bueno, i tu les vacances...
9: Bueno, l'únic que temes que, sí, que treballen fin de setmana, és l'únic que, claro, que n'hi ha. Que intentes premiar també un dissabte, un diumenge, algú, perquè no se canse, claro.
6: Ah, claro.
9: Perquè també tenen compromisos ells de coses seues.
6: José, per últim, ja curiositat, i a tu quan el toquen vacances?
9: A mi, en hivern, jo no... Me vaig en noviembre, diciembre, enero, febrero...
6: Bona temporada.
9: Però ara també algun dia mos anarem per ahí, algun dia, passar el dia i ja està.
6: A pedres. José Matías, gerent del restaurant Parsifal, moltíssimes gràcies i bon servici.
9: Vale, gràcies.
6: Adéu.
9: Que passa bona sí.
6: Gràcies, adéu. Bueno, tot l'any. Ahí, al pie del cañón, reforzando.
7: Multipliquen, doblen pràcticament, sí, la plantilla i comencen en marxa en la contratació. Aleshores, és un exemple clar del que és el que comentava el secretari d'UGT, que en el sector de serveis l'ocupació...
6: I qui té l'atenció? De 18 a 20 i poquets anys. És el perfil, és edat dels que busquen treball. Bueno, busquem ara l'anàlisi en altres sectors que experimenta canvis en arribar l'estiu i al que també li toca de ple totes les polítiques actives d'ocupació a formació permanent, per estar al dia, per que fa les competències digitals, per exemple, no? Saludem a la directora de l'hotel en Spa RH Bairen de primeríssima línia de la platja de Gandia, Beatriz Martínez. Molt bona vesprada.
10: Hola, bona vesprada.
6: Beatriz, també, ahir en l'hotel que vostè dirigís tenim un bon exemple, obert tot l'any. Hi ha un increment de contractes de personal en arribar els mesos d'estiu forts?
10: Bueno, sí, a veure, sabeu que l'hotel no tanca, estem oberts durant tot l'any, tenim plantilla contratada pues, durant tot l'any, cada vegada pues, n'hi ha més contrats indefinits, però sí que és de veres que encara que l'hotel estigui obert durant tot l'any no tenim la mateixa ocupació com en temporada alta o tots els punts de venda de l'hotel oberts, con lo qual sí que pues, cara a l'estiu o Setmana Santa hi ha que fer més contratacions.
7: Estàvem abans, Beatriz, parlant en José Matías del restaurant Parsifals i ens comentava que aquest reforç de cara a la temporada cada vegada l'avancen més perquè al mes de maig, no sé si passa igual en el vostre hotel.
10: Sí, no, cada vegada s'avança més i es retrasa inclús els parons dels que venen a treballar a la temporada. Pues, fa uns anys només es contrataven juliol i agost, pues ara pues, inclús des de maig o inclús ja des de Setmana Santa, conforme caiga, perquè no sempre cau igual, però ja tens el personal per a mantindre-lo, pots aprofitar per a donar vacances al personal que està durant tot l'any i així n'aprofites en tindre la plantilla més estable.
6: Pel que fa la valoració que es fa des del sindicat UGT, les xifres de l'atur del mes passat, la contractació temporal és un 13,15% menys que l'any passat i la contractació indefinida mensual, que vostè ha fet referència com a aquest tipus, és d'un 20,7% major que l'any passat. I jo no sé si entre contractes a temps parcial, complet, quina és la dinàmica de l'empresa que vostè dirigís, de l'hotel? ¿Es juga més contractació temporal?
10: No, és la mínima. Nosaltres treballem en tres tipus de contractes. Estan els fixos discontinus, que és la gran majoria,
6: sí,
10: que estan durant 10 mesos. Es treparen 2 mesos i després estan els indefinits, que siguen pues, un 20% d'indefinits, un 70% de fixes discontinus i eventuals, que seria només la temporada de l'estiu, pues, sí, lo mínim. Pues és ja per a reforçar tots els punts de venda que pues, potser pues, necessites 3 més per al xiringuito, 3 per a la cafeteria, 2 més per al restaurant i és per reforçar tots aquests punts de venda que al final pues, també pues, aprofiten pues, estudiants que volen treballar només per a l'estiu, no poden treballar durant tot l'any i n'hi ha gent pues, que inclús repetís d'un any a un altre, pues, han estat a gust, els ha agradat, sí, i tornen a repetir. Vull dir que no tenim tant de problema, perquè és una plantilla molt gran, perquè som 250 treballant en l'hotel. És una plantilla gran, però es manté prou bé, és un personal prou estable.
6: Beatriz, moltíssimes gràcies. Bueno, ampliar plantilla per atendre i bé al client. Gràcies per atendre'ns. I, bueno, que va, ja anirem parlant al llarg de l'estiu per veure com va el percentatge d'allotjament, d'ocupació.
10: Molt bé, esperem que bé.
6: Sí, gràcies.
10: Anirem parlant. Bea. Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
6: Bueno, ahí està bé, no? Dinàmiques de treball, que es nota el canvi en arribar els mesos d'estiu. Bueno, que te quedes...
7: Perquè
6: tu quan acabes, per exemple, te'n vas a la platja a prendre el bany?
7: Sí, aquesta vesprada, si fa
6: igual
7: bo,
6: sí que t'acostes.
7: Igual sí que m'acostes. Sí,
6: no? Perquè, bueno, i no m'on anem molt lluny de l'hotel, no?, que acabem de deixar, perquè és moment de connectar amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia en la platja Nord.

0: Bueno, ya se va a ensetar, ahí va a entallar la cinta y el camí continúa durant tot l'estiu. Cada dia, no falta aquesta cita, per veure a peu de platja quina, si Anna Llopis, quan acabi el programa, pot anar tranquil·lament a prendre el bany amb bandera verda, no sabem. José Vicente Castelló Belmonte, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Quina bandera tenim avui? Podem anar tranquil·lament a prendre el bany?
1: Avui un poquet complicat. Ah. Avui tenim una bandera roja, un vent que està bufant molt entre el llevant i el xaloc, d'una intensitat mitja, temperatura de l'aigua 23 graus, i res, avui un dia complicat, però bueno, avui es pot vindre així a passejar, sí, i a fer esport, i com sempre la Palla Gandia té mil coses per poder vindre i poder disfrutar.
0: Fantàstic. Ens ho poses en bandeja per a tindre encara més ganes d'anar, perquè hi ha molt que fer, com dius tu, a més de clavar-se dins de l'aigua. José Vicente Castelló, demà te toca també o canviem turno?
1: Demà està molt company. Ara parlaré en ell perquè vos atenga el millor possible.
0: José Vicente Castelló Belmonte, gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres. Ara, adéu, adéu. Now you got to believe,
0: I believe, 'cause you know what it takes. Pues no res, Anna, sí, pots anar, però a pegar una
2: passejada. Bandera roja, ja estem.
0: Bandera roja, que el,
2: de tota
0: que
2: manera, jo soc dels que fins que no està l'aigua calenta, calenta.
0: Tu eres, pues bé, jo conec alguna persona que alta, que està que com a mínim 30 d'ahir cap amunt, si no, no clava
2: que
0: ni el
2: ja terra. Està prou calenta, perquè 23 sí, graus ha dit la temperatura de l'aigua, o sea que...
0: Jo en 24, en 25, ja estic entrant.
2: Ja estic dins.
0: Bueno, Anna, que d'ací no, de seguida tornes.
2: Val, perfecte.
0: Perquè ja hem de parlar d'un periodista que va estar en esta casa, Cadena Ser, durant molts anys, i avui és protagonista. Les ho contes després. Anem a veure quina és la previsió de l'horatge. I el cel anirà aclarint-se segons avança el dia d'avui. Demà els meteorals es diuen que podrem veure algun nuvolal de vesprada i es manté l'avís groc per altes temperatures entre les 2 de la vesprada i les 20 hores de demà divendres. La previsió es diu probabilitat de pluja durant tot el dia, encara que esa precipitació serà més probable al llarg del matí. Com es deia, en arrencar el programa, ni tropical. Hem tingut de nou, en concret, en 16 municipis de la comarca. La mínima més alta, en Oliva, 23,8 graus. I la muntanya russa de temperatures la patirem estos dies. Avui la màxima serà de 29 graus. En algunes localitats de més a l'interior, com ara Ròtova, poden arribar als 30 avui. Però és que demà arribarem als 36 i fins i tot als 38 graus en localitats com Tavernes de la Valldigna. I ja divendres tornen a baixar i prou, perquè no passarem dels 26 graus de màxima. Vent en calma del sud-est, ara mateix en el centre de Gandia tenim un índex d'humitat relatiu en l'aire del 79% i el termòmetre marca 26,2 graus. Thank you.

0: Gabilondo.
1: No suelo escucharle mucho. Soy de otra cena.
0: Muy bien. Así que... No importa.
1: No, claro, ya que he escuchado a todo el mundo. Claro, porque sí. Si no escuchas nada más que a uno, no te enteras de todas las cosas. Así hay que escuchar a todos.
2: Hay que escuchar a todos.
3: Hay que escuchar a todos, era de otra cera, digo. Bueno, hay que dar la cosa que recordar, Dani, para que la chen que no sabe en cara, que es que esta vesprada, Iñaki Gabilondo inaugura la Universitat d'Estiu de Gandia a l'ESA de la Vesprada, en el jardí de la Casa de Cultura, és obert a tot el món, i no necessita molta presentació, però bueno, Iñaki Gabilondo va estar presentant el Hoy por Hoy de la cadena SER durant 2 dècades, ha guanyat nombrosos premis, entre ells diversos premis Ondas, o sea que ahí el tindrem.
2: Tot un referent. Recordo quan estàvem estudiant la carrera de Ciències de la Informació, Periodisme, evidentment era el màxim referent, un dels màxims referents, perquè hem de dir que en les altres cadenes, però sempre anem cap a casa, no? I més ara que estem en Ràdio Gandia SER. La veritat és que en altres cadenes també hi havia altres veus que també estaven a aquest nivell, però bueno, Iñaki Gabilondo i s'aportava sempre les màximes audiències i ahir ha deixat aquest llegat.
3: No és la primera vegada, Dani, anava, que ha estat així a Gandia. Va estar també en el 2021 per un motiu semblant.
4: Tiene la palabra para pronunciar la lección inaugural del curso 2001-2002 en la Escuela Politécnica Superior de Gandía, el señor don Iñaki Gabilondo.

0: Excelentísimas autoridades, señoras, señores, es un honor para mí estar en esta ciudad cargada de historia, en esta escuela cargada de fuerza, de vigor, de ilusiones y en esta solemnidad que doblemente me honra. Descarté desde el primer momento la tentación de construir una pieza con pretensiones de pieza oratoria, porque hace muchísimo tiempo que creo que lo único que termina aportando es lo que
1: brota directa. El discurso que va a oferir en el 2021 al campus de universitario de Gandía para iniciar el curso, y ahora hoy vindrá a inaugurar esa universitat de Ciutat de Gandia.
2: Tot un luxe. Recordeu que esta, quan finalitzi este magazín en Telesafor Hoy por Hoy, podran veure l'acte inaugural a Iñaki Gabilondo i també l'entrevista que ens oferís a nosaltres a esta casa, i és tot un plaer. Gràcies, Anna. Que
1: fins ara.
2: Vaig a parar de talent i per això vaig a saludar al company que ara vaig a saludar en parlar de talent. Bueno, i per què parlem de talent? Perquè l'aula magna del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València ha estat a l'escenari este mateix matí de la 8a edició del Pitching de l'Audiovisual Valencià. Ho he dit bé, Enric, que vol dir bona vesprada?
3: Suposo que sí, que ho has dit bé. Sí, Dani, ha estat en definitiva una iniciativa impulsada per Apunt amb les 6 universitats valencianes amb estudis vinculats a la creació audiovisual. Una jornada, Dani, on els alumnes presenten els seus projectes audiovisuals davant del professorat i representants de productores, distribuïdores i plataformes. Escoltem si apareix a Laia Duarte, que ja és autora del documental Salvadora.
4: Pues el documental va sobre una dona trans del meu poble, la tercera edat, que als anys 80 i 90 regentava allí un restaurant, El Mirall, i feia espectacles i actuacions. Pues he contat un poc el procés narratiu que va seguir el documental, com començarà, com acabarà, quina fotografia tindrà i la importància de la història d'una persona trans de la tercera edat vist des de forma positiva, és a dir, no volem centrar-nos en el drama ni en les coses roïnes que hagi pogut passar, sinó en el fet de que és una dona major, està així, ha aconseguit fer el que volia durant la seva carrera i tot ha anat bé. Pues ahí está el tema i el motiu principal per el que estic al Pitch Week, que és parlar amb productores, amb Apunt també, per veure si aconseguim un poc de finançament per a dur-lo a terme. No sóc jo sol, sóc la directora i encara estic buscant encara equip també. Per una banda, m'agradaria comptar amb companys i companyes de la carrera, perquè sóc de comunicació audiovisual, aleshores com hem fet alguns projectes ja junts, m'agradaria comptar-ne algun d'ells. Però per una altra banda, ja que parle amb Apunt i productores, també veure si tenen persones que estiguin disposades a treballar amb nosaltres. Pues naix a través de classe perquè Germán, que és un dels mestres que ho organitza, era mestre meu, també el meu tutor del TFG, i em va dir, este projecte està superbé, jo crec que per a tirar-lo avant i que no es quede només en una cosa de classe, perquè va començar a classe, hauries de presentar-lo al Pitch, i així estem.
3: Aquest matí, Dani, com dèiem, han presentat els 10 millors projectes d'entre 67 que es van presentar. Escolteu un altre exemple, en este cas de Nico Díaz i Asunción Alcaraz, que són autors del projecte Cuento de Viejas.
5: És un cortometraje de animación, de ficción, sobre un matrimonio de dos mujeres mayores que atracan una gasolinera.
6: Yo diría el humor y también un poco el estilo que llevamos, pero sobre todo los personajes, porque destacan que son dos señoras mayores que de primeras piensas a lo mejor que dices, bueno, dos abuelitas que van a hacer más sino comprar el pan y ya está, y tranquilas al bingo. No, paran en una gasolinera y la lían parda y se llevan con ellas a otro acompañante más.
5: Al final nace más al revés, en el sentido de nosotros estamos ahora mismo cursando un máster de animación en el que se nos invita a proponer proyectos para que se desarrollen a lo largo de 2 años. Cada alumno propone un pitch y luego salen unos cuantos. Entonces la historia ya viene pensada directamente para hacer en animación. Más que nada porque es lo que nos gusta y lo que estamos estudiando, pero también aprovechando pues la plasticidad visual que te da el medio.
3: I la pregunta òbvia, Dani, quin és l'objectiu de tot això? Pues, evidentment, connectar el talent creatiu emergent universitari amb el sector audiovisual, públic i privat. Precisament escoltem a Alfred Costa, que ja és subdirector de continguts de Apunt.
7: Jo crec que és una experiència inoblidable per a l'alumnat, perquè el que fa possible és que es reunisca tot el talent de la comunitat valenciana travessant tot el talent que hi ha a les nostres universitats, públiques i privades, i presenten projectes molt interessants. S'ha d'agrair a les universitats que fan l'esforç d'incentivar, d'espentar tot aquest talent que tenen en les aules per a que projectes que són molt viables i podrien estar demà en qualsevol plataforma, en qualsevol televisió, isca de les nostres universitats. Ningú dubta del talent audiovisual valencià. En segon lloc, donar moltíssimes gràcies a les productores, que són les que d'alguna manera fan de mitgers en este camí, no? Perquè són les que rebran aquests projectes, els analitzaran i es faran realitat. I sobretot, de ninguna manera no podia estar així, si no és així, la radiotelevisió pública, perquè és la que està responsabilitzada per ser el motor de l'audiovisual. Hi ha moltíssimes milers de persones que estan treballant ara mateix, no només en la Comunitat Valenciana, sinó en projectes nacionals i internacionals, i a banda de projectar aquest talent fora, també som un pol d'atracció de moltes produccions que ara són un èxit en els cinemes o un èxit en les plataformes. Això és més difícil que Eurovisió, si hi ha edició d'Eurovisió, perquè són molts jurats fent una criba contínua sobre projectes que han estat tutelats i mentoritzats per professorat especialitzat. És veritat que els 10 que arriben són de molts formats molt diferents, són idees algunes molt autorals, molt particulars, molt quasi privades, i altres són productes molt comercials. Això implica que molta de la gent, amb aquesta tendència, coneix, veu el mercat i sap quina és la realitat d'este món audiovisual al que anem a llançar un muntó de joves ara mateix en esta nova graduació.
2: Bueno, pues la veritat és que és curiós, d'ací poden eixir molt bones idees, lo del pitch, el pitch audiovisual, de presentar de manera breu, no?, i estratègica.
3: Com has dit? Com?
2: Pues, pitch audiovisual.
3: Pitch crec que és melocotón.
2: Escolta, que vaig a clavar-me en un lío. Ha dit Alfred Costa, entre altres coses, ha dit, és com a Eurovisió, si n'hi ha, esperem que hi hagi Festival d'Eurovisió. Ahí lo dejo. Enrique, gràcies.
3: Vinga, fins ara. Adéu. Hasta.

0: La 1:08, el saludé de nou, ja estem, com és habitual, després de l'actualitat nacional i internacional, amb els companys de la Set de Madrid, reprenem el nostre temps fins a les 14 hores i espero que ens acompanyen escoltant-nos i veient-nos, ja saben, en el Grupo Radio Gandia, aquesta és la pàgina del nostre Facebook i també en Telesafor. Ana Llopis, hola de nou.
1: Hola de nou.
0: Parlem de la rehabilitació de les fiques de Ferroviaris, el carrer Benicanena i carrer Safor, crec que és, no?, en Gandia.
1: Ai, sí, és perquè ahir en junta de govern local l'Ajuntament de Gandia ha sol·licitat una pròrroga per a acabar adequadament, diuen, la rehabilitació d'aquestes zones. Escoltem a la portaveu del grup socialista en la junta de govern local, Balbina Sendra.
2: Cadascuna es demana les pròrrogues per unes qüestions. En el cas de Benicanena, que està en un 70%, s'ha demanat una pròrroga de 4 mesos. La zona de Ferroviaris i Safor, que estan a un 72% d'edificació, i Safor en un 60% d'edificació, s'han demanat una pròrroga de 3 mesos.
1: Doncs aquesta pròrroga ha despertat ja les crítiques del Partit Popular. Escoltem a Guillermo Barber.
3: Malestar vecinal que se ha generado por el retraso en las obras provocado por la pésima gestión del gobierno del socialista Prieto.
1: I altre assumpte del que parlaven també ahir i que també es va aprovar en esta junta de govern, Dani, és esa extracció d'arena de la platja de la Uir. Doncs ahir en la ventana la regidora de Medi Ambient, Alice Izquierdo, explicava que s'ha aconseguit reduir el temps que es farà aquesta extracció i també l'àrea. L'escoltem.
4: Si fem la comparativa respecte a l'any passat, efectivament, que sabeu que va ser una cosa un poc sorpresiva, sense avís i amb uns terminis d'execució i fins i tot amb afectació directa a la platja nord en plena temporada turística, doncs la veritat és que enguany estem parlant d'una comparativa molt millor. Jo crec que al final, en la reunió que es va tenir a la demarcació de costes, vam poder arribar a la conclusió de que consideraven que era interessant que informaren els ajuntaments.
0: Doncs bé, són assumptes, bueno, per cert, està fet referència a l'extracció d'arena de la platja de la Uir. En uns minuts anem a parlar d'arena també, que es porta a Villalonga. Corpus, Capella, pistes. Jo crec que ja és una tradició. Anirem en directe fins a la capella de la Mare Déu de la Font de Villalonga, perquè allí està la nostra companya Celia Julià per a parlar-nos d'aquesta meravella que arriba sempre pel Corpus.
1: I bueno, sí que esta arena de que s'extrau de Gandia va a la goleta de Tavernes i des de l'Ajuntament Dani han denunciat actes vandàlics. Estaven posant un cordó d'unar en uns pals de fusta i alguna persona s'ha dedicat a tirar els pals, és que alguns han aparegut fins i tot en la mar.
0: Des de la mar. És falta de faena i de trellat. Doncs bé, ens anem a venir jo, perquè tant en l'economia pública com en la privada els dinerets són importants i una bona gestió també és fonamental. I per què anem a venir jo si anem a parlar de diners?
1: Doncs perquè han aprovat els pressupostos municipals de l'any i tenim ja, si no m'enganye, l'alcalde
0: de la localitat, Òscar Barres. Bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, Dani, què tal?
0: Es fa la faena a temps i ben feta, perquè per a un ajuntament, alcalde, és importantíssim tindre uns pressupostos aprovats per a poder continuar fent una bona gestió d'inversions.
5: Així és, els pressupostos en un ajuntament són una prioritat. El que passa és que a vegades n'hi ha ajuntaments que no poden fer aquesta tasca. Nosaltres sí que és el cas de que sí que hem pogut aprovar els pressupostos. El dijous passat va ser un acte plenari de l'aprovació d'aquests pressupostos en el consens dels altres grups municipals polítics, tant Compromís com Partit Popular, consensuats abans i parlats.
0: O sigui, per unanimitat, ja va passar l'any passat.
5: Sí, és habitual. Ja portem, trobo que és 4 anys. Que
0: millor.
5: Consecutivament. Ja anem aprovant els consens, arribem al consens i s'aprova per unanimitat. Així és, molt agraïts de la nostra part, per ells.
1: Òscar Barres, alcalde de Beniarjó, què destacaria d'aquests pressupostos que s'acaben d'aprovar?
5: A veure, doncs són uns pressupostos doncs, igual que l'any passat, simplement l'increment que hem fet d'un 1,83%, i en els pressupostos doncs, nosaltres doncs, sempre doncs, intentem el que són les partides essencials i partides d'agricultura i partides de benestar animal i partides de lo que són de lo que són foment de per als joves, foment d'ajuda per als joves, i això hem intentat sempre pues, mantenir aquestes partides per la nostra part i per als altres grups polítics, com pugui ser ajudes a l'estudi i pràctiques formatives, que són 5.000 euros, beques esportives, també mantenim, Beniarjot Beca, com dia abans, que és el programa per ajudes ara en l'estiu, per a que els joves pues, tinguin l'oportunitat de treballar un mes així en l'Ajuntament. Uh-huh. En este any pues, són 6 joves els que poden optar a esta beca. Es manté també la partida d'inversions de pressupostos participatius, i en quant a agricultura pues, també continuem un any més pues, dotant-la per a la reducció dels porcs senglars i de les ajudes que destinem a lo que és la neteja de camins, a banda d'altres ajudes que puguen vindre de l'administració general per al tema de l'agricultura.
0: Bueno, jo no sé si ho hem dit, si he pensat ara, Òscar, no hem dit a quina quantitat ascendís el pressupost d'enguany.
5: Ah, el pressupost d'enguany pues, ascendís a 1.777.510 euros.
0: Mm-hmm. Es supera, perquè l'any passat, parlo de memòria, crec que era 1,6 els pressupostos.
5: Sí, 1.640.000. L'any passat. S'ha augmentat per això, un 8,33 i algo per cent.
1: Comentava Òscar aquesta partida, no?, destinada a combatre la plaga d'esports senglars. Arriba fins a aquest punt, no?, que els ajuntaments han de posar en els pressupostos perquè necessiten aquesta acció.
5: Sí, nosaltres ja fa alguns anys que ja estem desviant els diners per al tema de combatre la plaga. Des de lo que es pot des de l'Ajuntament es manté una partida per a combatre pues, esta plaga cinegètica que està arreu del territori.
0: Així és. Bueno, i parlant de pressupostos, també és important, afegint-ho a participació ciutadana, esos pressupostos participatius que també es tenen en compte, no?, a l'hora de gestionar, distribuir els diners.
5: Efectivament, també de fa uns anys pues, estem destinant pues, aquesta participació que el veïnatge de Beniarjot pot decidir en què vol que es gaste l'Ajuntament estos 10.000 euros. No és que sigui una partida molt elevada, però la suficient pues, per fer algun tipus d'acció des del municipi. Uh-huh. Bé, alguna vegada pues, s'ha adequat algun parc infantil, alguna vegada s'ha posat aires acondicionats en alguns llocs i així, pues, lo que sí. Es decideix que pues, es farà.
1: Uh-huh. I des d'aquest... Dins d'aquestes inversions, s'imagina que estarà també aquesta nova zona industrial, no?, que volen potenciar des del municipi.
5: A veure, si no ho tenim pressupostat, perquè això és un tema que encara vindrà, és dir, que això està ahí en el que és, a veure, sí que es potenciarà, però que és un tema independent del pressupost. Mm. Això ahí, en teoria, el que és el poble, de moment, en aquests pressupostos no està inclòs en ninguna inversió, perquè això és un tema d'urbanització en futur.
1: En futur.
0: Òscar Barres, alcalde de Beniarjot, moltes gràcies per atendre's en directe en este temps del Hoy por Hoy Gandia.
5: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat i donar a conèixer a la gent el pressupost de 2026.
0: Adeu, alcalde.
5: Gràcies.
0: Anna, anem a seguir. Publicitat, poc més de 2 minuts, Corpus, Arena, Capella de la Mare Déu de la Font de Villalonga... Tot això dona un resultat en poc més de 2 minuts. Ho averiguem.
6: Hoy por Hoy Gandia. Daniel Ardiz.
7: Hay veranos y veranos. Porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Ibiza desde 70 euros. Balearia.
8: Escola de Música del Grau. Vols aprendre música? Obrim termini d'inscripció per a les proves d'accés i matrícules. Informació a escolamusicagrau.com.
9: ¿Te has preguntado alguna vez qué necesita realmente tu piel? ¿Qué hay detrás de un tratamiento bien diseñado? Los jueves cada 15 días Ferrara Instituto de Belleza te acompañará en el Hoy por Hoy Gandía para hablar de belleza, cuidado personal y bienestar, sin mitos y con conocimiento. Ser Salud y Belleza, un programa pensado para ti. Con Lorena Gilabert, directora del Instituto de Belleza Ferrara. Escúchanos, descúbrete. Ser Salud y Belleza.
10: Hay cosas a las que uno nunca se acostumbra. Una buena noticia, una sorpresa o los nuevos precios de Quevedos Ópticas. Ven y míralos, porque cuando algo se ve así, lo normal es no creérselo. Ven y mira los nuevos precios. Así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto Renfe, Gandía.
11: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
0: Es una tradició en arribar a la festivitat del Corpus Christi. La capella de la Mare de Déu de la Font de Villalonga s'ompli d'arena, que és el material utilitzat per a confeccionar la catifa del Corpus. No podem faltar a la cita anual per veure esta. És directament una obra d'art. I allí està la nostra companya Cèlia Julià. Cèlia, bona vesprada.
12: Hola, Dani. Molt bona vesprada. Doncs si ens hem vingut directament fins a Villalonga. Sí. Concretament estem en la capella de la Mare de Déu de la Font.
0: Com toca.
12: On cada any, ja sabem que es fa esta catifa d'arena, ara parlarem amb l'artista, però m'agradaria, pues això, dir que tinc així al meu darrere pues, tots els potets d'arena de colors. Només de veure-ho ja impressiona. Encara no està acabada, però la veritat és que té molt, molt bona pinta. Anem a parlar directament amb l'artista, que és Isis Cendra. Isis, molt bona vesprada.
13: Hola, bona vesprada.
12: Com va esta confecció de la catifa?
13: Pues la veritat és que este any anem complint temps, el que estava programat dia a dia va baixint i en principi ja acabant i en ganes d'acabar.
12: Recorda'ns durant quants dies o setmanes estàs fent... Bueno, suposo que t'ajudarà algú, no?
13: Sí, a veure, normalment solem estar un mes, la capella es tanca durant un mes i estem totes les vesprades perquè, clar, jo treballo de matí i aleshores aprofitem les vesprades per avançar l'alfombra. Tinc una cosina meua que enguany és el tercer any que està així en mi aprenent. I la veritat que l'he tinguda pues, ara un parell de setmanetes amb mi i superbé perquè tota ajuda és bona i a més pues, no estàs a soles i és millor. La companyia sempre és bona.
12: Es fa més ameno, no?
13: Sí, sí.
12: Ja podem dir que és ajudant oficial. L'any passat vam parlar amb ella, me'n recorde, un guany no està Dani, així, avui només estem Isis i jo i Chechu el càmera, però Isis, conta'ns un poc com pinteu l'arena, com penseu en quins colors s'han de pintar.
13: Pues, a veure, este any la veritat és que com és el 75 aniversari de la coronació i les primeres alfombres es van fer de flors, pues volia recordar un poc aquestes primeres alfombres i per això a banda de que la clau principal en este cas és la Mare de Déu de la Font i la seva coronació, però sí donar-li la importància que tenia en aquell moment les flors perquè eren les que formaven part i que feien aquesta alfombra realment. Aleshores és les flors les hem albergat en tota l'alfombra, hem fet un munt de tipologia de flor, la tipologia de flor és autòctona de la Safor, encara que hem agafat un munt de colors que no són els colors, però jo sí que volia este any dedicar-li un to important a que l'escala cromàtica no fos la mateixa, o sigui, que hi haguera molt de color, molta varietat de color. I estic contenta perquè veig reflectit aquesta alegria que a lo millor em caracteritza un poc a mi, i aquests colors també em defineixen molt a mi.
12: I si es parles de que algunes flors de que estan així reflectides són autòctones de si, quines podem veure, per exemple?
13: Pues, per exemple, està l'amapola, està el romer, està la fulla de carrasca també, hi ha diverses, està l'orquídia natural, i hi ha diverses, estan les roses també, però vull dir-te, quasi totes són flors autòctones, encara que estiguen fetes en colors diferents.
12: O sigui, que en la gamma de colors heu jugat un poc també, no? Sí. Buscant aquesta alegria que contés. Sí. Clar, cada flor, bueno, igual que tota l'alfombra, està feta a mà, poquet a poquet. Com ho heu fet això, per agilitzar un poquet?
13: Pues, este any, com anaven a veure tantes flors en l'alfombra, vaig pensar que devia de fer-me algun tipus de plantilla per poder agilitzar aquesta feina, perquè, clar, si has de treballar de forma individual, amb alçada, cada flor, resta molt de temps. Aleshores, jo soc docent de fusteria i tenim una làser, i vaig pensar, pues, anem a tirar mà de la làser i anem a incorporar les noves tecnologies un poquet també a l'alfombra, i la veritat és que m'ha agilitzat moltíssim la feina, encara que, bueno, sempre tens que elaborar els clars, els oscurs, les tonos i tot en cada plantilla, però sí que agilitza perquè tens una siuleta i funciones d'una forma més ràpida.
12: O sigui, que has fet com unes plantilles, no?, a banda del... I no sé si has involucrat també els teus alumnes de l'FP o no?
13: Una miqueta.
12: T'han ajudat un poquet?
13: M'han ajudat una miqueta, encara que siga el que és a lijar un poquet les formes i això, sí. Sí, i els ha agradat molt ser partícips.
12: I és contents, no?, de poder participar, perquè tu tens classe a Alcoi, no?
13: Sí, soc professora en Alcoi, en l'Illes Cotes Baixes, i dono classe a primer de bàsica, soc tutora de primer de bàsica, i la veritat que els xiquets, pues, molt contents d'haver col·laborat.
12: A veure si enguany Villalonga rep també visitants d'Alcoi per vindre a veure l'alfombra que té. D'alguna forma han sigut partícips també, no?
13: Sí, sí.
12: Escolta, m'hi crida molt l'atenció, perquè ja que es parla dels colors vius i tot això, com ho pinteu? Com pinteu l'arena?
13: Pues és molt simple. En veritat, molta gent li crea curiositat, però és una manera molt simple de treballar, perquè realment la matèria base de l'alfombra és terra d'arena. Ai, terra de platja. Aleshores, l'únic que fem és pigmentar-la en pigments naturals en pols i fins que aconseguim el color que volem. Sempre el que intentem fer per a que nyaguen i que es vega com un relleu, que es vega tridimensió, hi ha que utilitzar un color base, un color llum i un color ombra. O sigui, tres colors per cada color. Val? Entonces, per això tants catxarrets que hi ha per ahir plens de colors, i clar, este any molt més encara hem necessitat molt més catxarrets perquè n'hi havia molt de color.
12: I si tu agafes l'arena així en la mà, pintes la mà?
13: Sí, depèn del tono, sí. Si agarres roig, te la pintes i a lo millor ja no te se lleva en dos o tres dies.
12: Mira, jo que volia agarrar un poquet, ja no l'agarra, que si no després la redacció aniré jo en un guant de color roig. Escolta, quan podrem veure esta alfombra ser acabada ja?
13: Pues el divendres, després de la missa, vindrà el retor i la podrem ja veure tots. Suposo que serà perquè a les 8:15, 8:30, i hi haurà una inauguració per a que tots els veïns i tota la gent que vulgui vindre que pugui visitar-la.
12: Parlàvem abans dels veïns i veïnes. Clar, estan tots esperant l'alfombra tots els anys, i enguany igual ja s'imaginaven un poc la temàtica, no?
13: Sí, clar, perquè enguany és el 75 aniversari de la coronació i entenc, bueno, no, ningú m'ho ha dit realment, però entenc que la gent puga pensar que té que anar, el tema té que anar sobre la coronació, evidentment.
12: I t'han dit ja que tenen ganetes?
13: Sí, sí, la gent només fa que preguntar, perquè el no saber de què anem a fer-la o tal, i sempre tenim la capella tancada perquè no entren a remirar, pues, la gent, això encara li crea més curiositat.
12: Crea més curiositat encara. Molt bé, Isis, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns, i bueno, enhorabona per este treball, que encara no està acabat, Dani, però bueno, ja, sí. Nosaltres ja podem veure. Puc avançar els colors?
13: pots fer el que vulguis.
12: és el blau és el que predomina i bé. Sobretot també pues, aquesta Mare de Déu que està ahí en el centre i també les flors pues, de tots els colors com bé ha explicat Isis. Dani, així que, sí, bueno, fantàstic. Jo no conto res més i el divendres que vinga tot el món després de la missa, a veure-ho.
0: Fantàstic, pues moltíssimes gràcies Célia, no falta esta cita. Però també anem a parlar del Corpus, però en Gandia.

0: otro paso. Deixem esa catifa feta d'arena que engalana la superfície com cada any de la capella de la Mare de Déu de la Font en Villalonga, s'inaugura este divendres. Jo suposo que l'han vista, i si no l'han vista ningun any, vagin, perquè dona gust i és un treball d'art. Gandia posa en valor la celebració del Corpus Christi amb una programació cultural, musical, festiva, i ens ho compta perquè està organitzada pel Departament de Cultura, Fira i Festes de l'Ajuntament de Gandia, coordinada per l'Associació Cultural Baix del Corpus de Gandia. Anem a fer un repàs i per això ens acompanya el president de l'Associació Cultural Corpus Christi Gandia, José Luis Mendieta. Molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Gràcies per vindre als estudis de Ràdio Gandia Ser per parlar d'esta acció cultural, musical, festiva. Perquè demà ja podem parlar, i bueno, recordar que n'hi ha una exposició que es pot, fins a quan es pot visitar l'exposició de la Sala dels Arcs?
1: Fins el diumenge dia 7 a migdia. Ah. Ara ja tancarem perquè per l'esplaia tenim que traure les peces que hi ha dins.
0: Així és, perquè són peces que formen part de la festa del Corpus.
1: Sí, són peces, anem a veure. El que n'hi ha a l'exposició són xagans, cabuts, cavallets, betes, és totes el que utilitzem en la professó per al Corpus. Entonces, que és un poquitiu especial, tot està allí, a part que n'hi ha un poc de la història del Corpus.
0: Aquesta processó serà diumenge, però anem per parts, perquè demà mateix n'hi ha una conferència, Governar la Vila és significar la fe, el Corpus Christi, a la Gandia medieval. I estarà pues, ben impartida, no?, aquesta conferència.
1: Bueno, la veritat és que estarà molt ben impartida perquè la veritat és que la universitat sempre ens facilita gent de molta categoria i tenim una doctora que serà la que ho farà, perdoneu, però vaig ser correguents.
0: Sandra Bernabéu?
1: Sandra Bernabéu, exacte.
0: Dic, doctora en història, investigadora, és una especialista. No?
1: És una especialista en el tema. I quizá el que sempre, bueno, l'any passat ja vam començar amb Frederic i guany Sandra, el que pretenem no és estar en el segle XIX, sinó buscant més cap arrere perquè els orígens del Corpus estan ahí. Entonces, el que busquem és un poc els orígens perquè puguem entendre al final perquè el Corpus té l'arraigo que té i perquè és el que és. Sí. Entonces, anem arrere per a veure que la societat es va volcar en aquesta festa i la feta d'ella, i és una festa que la Iglesia és de les més importants que té, però que el poble també sent com a ella i està molt, molt, molt imbuïda en aquesta festa.
0: Així és, està ahí en l'imaginari col·lectiu des d'aquesta Gandia medieval. Ens anem a divendres perquè la música també ajuda a celebrar el Corpus.
1: Sí, bueno, guanyen dos concerts. Un concert que organitza la Setmana Santa de Gandia, que es farà en la Seu, que és a les 9 de la nit, si no recordo mal. I això és el concert que fan ells, que els dona la banda musical de Benirredrà, en la batuta de Josep Alemany. I després tenim un altre concert, que és el dissabte.
0: És a l'aire lliure, este, el dissabte.
1: El dissabte és a l'aire lliure. Sí, a la plaça de la Vila, a part de l'Ajuntament, pot vindre a visitar l'Expo, que estarà oberta, i en acabar, a la part de darrere, l'Associació Dolçainers i Tabaleters, dirigida per Pasqual Salom, us oferirà una sèrie de músiques que totes són de professó i de tenen que veure en la professó, en la part religiosa, i la part del Corpus. No sols n'hi ha Corpus, sinó músiques que s'han fet expressament per a una Mare de Déu o per a una professó, i la música de Corpus, que a més han buscat ahir una coseta, Pasqual s'ha preocupat molt de buscar-nos algo molt guapet en instruments, com són dolçaina i tabal, que són els típics de sempre. Sí. Que s'utilitzem en el Corpus.
0: Bueno, més tradició no podem trobar, no? En este cas, amb aquests sons musicals. I ja, clar, la festivitat, el dia del diumenge, que ahir també heu preparat algunes cosetes. Conta.
1: Bé, el dia del diumenge hem preparat, com sempre, pues a partir de... Bueno, primer ens volem a la Casa de la Marquesa, sempre ens juntem allí per anar canviant-nos, arreglar-se. Vindrem a la plaça de l'Ajuntament i a l'Esa de l'Esprà començaran a eixir els balls i aniran fent unes parades. Enguany han fet una novetat, perquè algunes persones ens diuen no sabem on balleu, igual balleu més cap així i més cap allà. Enguany...
0: Clar, volem saber el punt exacte.
1: Sí, enguany hi haurà uns... no sé com dir-li, uns tòtems, un... sí, algo que marcaran...
0: Uns marcaors al llarg de...
1: Hi haurà uns punts de ball que estaran marcats. Ah. Entonces la gent quan vega això, que si és visible, que no hi ha problema, podrà dir, així van a ballar, i entonces ballarem en cada un dels punts que tenim marcats en tot el recorregut fins a tornar a la plaça, i quan tornem a la plaça, doncs pues ahir, per supost, com sempre, tornarem a esperar que aplegui tota la provisió, que aplegui la custòdia, i quan la custòdia para, en honor a la custòdia i al Corpus Christi, ballarem tots els balladors i tots els músics que estarem esperant.
0: Ah, la processó, la solemne processó, arranca a les 20 hores, a les 8 de ese diumenge, des de la plaça Major, i, bueno, és que estem parlant d'una tradició, diria jo, que ja forma part de l'imaginari, no? Està present en l'imaginari col·lectiu, però és que dansaes de diferents tipus, hi haurà os, magrana, la de Gandia, el ball de la moma, els cavallets, és a dir, varietat absoluta.
1: Xagans, cabuts, ball de bastons, magrana, ball de vetes, xota, que també tenim una part de xota, que també és algo nostre. Crec que és que has dit tu i jo, crec que s'han dit.
0: Jo tinc sort, tinc la nota de premsa.
1: Sí, sí. Jo és que vaig sense nota, jo vaig. Però, i tu la moma, que és la que tanca...
0: Clar, això no va dir, podríem dir que sí. És la mare...
1: És que, a més, hi ha que tindre en compte que la moma, a la gent diu, és que quan la ballen per ahí, la ballen d'una manera i en la plaça la ballen d'una altra. No, es balla sempre igual. El que passa que la moma té 7 estances, si han 7 pecats capitals, i cada pecat tenta a la virtut d'una manera clar, diferent. Es fa impossible que cada volta, primera, perquè físicament no aguantarien, perquè n'hi hauria que ballar molt, però a part de que això és que si no la professora no acabaria mai, no?
0: Clar.
1: Entonces lo que fem és que a l'hora d'eixir la ballen completa i a l'hora de tornar es balla completa. I pel camí van fent una estança i és un pecat el que tenta a la virtut. No és cert. Per això quan algú l'ha vist a fort, després la ve i diu, és que així és curta, però la veritat que la professora se'n va a quasi 7 minuts. Ai, la professora, perdó. La moma se'n va a quasi 6 o 7 minuts. Llavors comencen tots junts i cada un va acabant conforme el seu temps li dona. Clar. I sempre acaba... La dansa de Gandia sol durar 4 minuts i algo, és la penúltima en acabar, i la moma que acaba sempre la última.
0: Bueno, pues, com sol ser habitual, sempre que parlem amb vosaltres, que ningú se ho perda, que consulte, és en qualsevol buscador online, programa Corpus Christi Gandia 2026, i si da tota la programació, les xarxes de l'Ajuntament està, i que no se ho perden, que vos acompanyen, perquè estem parlant de tradició, de la nostra història, del poble valencià, i dona gust sempre xerrar en com vosaltres, que s'encarregueu de dediqueu el temps i l'esforç a mantindre aquesta tradició tan valenciana.
1: N'hi ha que intentar mantindre aquesta tradició, sí, perquè és algo nostre i tenim que estar ahí per a mantindre-ho. Bueno, i l'Expo i tot està fet perquè la gent conega el Corpus i les arrels.
0: En l'exposició fins al diumenge, si van avui o demà, millor, en la sala dels Arcs, en l'edifici consistorial, l'Ajuntament de Gandia. José Luis, una forta abraçada.
1: A vosaltres.
0: I bon Corpus. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Bona vesprada.
1: Ahir vau tancar les inscripcions, no?
2: Sí, a nit fa unes horetes.
1: Vale.
2: Sí.
1: Xifra d'escrits.
2: Molt contents.
1: Això, allà anava, allà anava directament.
2: Ara anava a dir-te, dic, ara ja estem mirant, pues, es va donar la possibilitat de cedir dorsals fins al dia 15 de maig i de més, unes quantes incidències i de més, però bueno... n'hi han més de 1.200 inscrits més que respecte a l'any passat.
1: Més de
2: 1.200 inscrits més que l'any passat.
1: A este pas...
2: Més de 4.000 participants.
1: A este pas,
2: any de rècord.
1: Vicent, a este pas, no sé, teniu que ampliar la platja de Gandia, no? Fer-la més gran.
0: Pues ja han tingut que fer un circuit nou que hem aprofitat per a millorar-lo, però sí, hem fet el circuit nou per a poder allotjar a més gent. Mm.
1: Però el tema d'aquests canvis ja estaven previstos, que no ha sigut causa-efecte arran d'aquestes inscripcions. Ja estàveu treballant en això?
2: Bueno, la cosa és que en un principi, en el recorregut anterior, tenia una limitació perquè es feia una primera volta que també passava per la meta, hi havia algun encreuament, tenim gent que ve que és molt ràpida i també altres participants que van una miqueta pues, més a poc, hi havia risc de creuar-se i bueno, vam tindre que tancar inscripcions quan teníem ja 3.000 participants este any. Vam tancar les inscripcions, després vam parlar en la federació per veure si podíem homologar el nou recorregut, que és el que ara disfrutarem aquest dissabte, i vam poder homologar en temps rècord, i per això vam tornar a obrir inscripcions, i pues, això és 1.200 i pico de més, o sigui que contents.
1: Dissabte, 21 hores, aquestes són les coordenades, no, Vicent? Ahí arrencarà tot.
0: Exacte, a la plaça del Club Nàutic, o plaça de la Marina, i... pues jo.
2: A les 9 eixirem i bueno, recollida de dorsals, sobretot, per favor, que vinguen en temps, en molt de temps.
1: El mateix dissabte.
2: Sí, mateix dissabte de 10 i mitja a 2 i de 6 fins a les 8. Mm-hmm. Recalquem lo de les 8 perquè és fins a una hora abans de l'eixida.
1: Sí.
2: Una hora abans de l'eixida poden recollir el dorsal, després ja no. O sigui que, per favor, que vinguin en molt de temps, que n'hi haurà moltíssima gent, corredors, participants, gent que ve a animar a les seues parelles, familiars, turistes, o sigui que vinguin en temps.
1: Home, el públic el teniu garantit. Per primera línia, un dissabte, a aquestes horetes a les 9, que és quan la gent ja ix també, però diu, bueno, ja no pega el sol. I sí, pinta bé la cosa. De més, l'horatge sembla que acompanyarà.
0: Exacte, sí. El públic, la veritat és que en tota la platja hi ha prou animació, sobretot sí. En la primera línia, i la veritat és que l'horatge m'ha estat un poc preocupat, però al final sembla que ens ha volgut respectar un poquet i el dissabte pareix que farà bo. El divendres sí. No tant, però el dissabte pareix que farà bo. També destacar que un guany anem a fer dos eixides, però a l'haver molt prou més gent, a veure, sí. Més de 1.000 persones més, farem dos eixides, simplement els caixos més ràpids eixiran a les 9 en punt, i el caixó últim, que és el més gran, el que més gent aglutina, eixirà 2 minuts més tard, per a que siga tot més fluid i la gent puga pues, no haver tant de... Tant de lo típic, les típiques presses de que tots volem així ràpid per arribar pronte.
1: Bueno, jo ja ho dic, a lo millor parlo perquè dic, a mi me passaria això, que dels que ixen en la primera, jo això, i després els que venen darrere t'agarren.
2: Sí, i t'agarren i t'arrepleguen també. No, això sí que és veritat que és algo que hem volgut fer en aquestes dos eixides, i a més també cada persona quan fa la inscripció demana un caixó separat pel ritme que pensa, pel temps que pensa que ha de tardar en fer la prova. El que sí que tindrem aquest any és un control d'eixos caixons. Els dorsals van, a més, distingits per colors segons el temps, i com deia Vicent, eixiran els tres caixons primer i després l'últim controlarem per part de l'organització eixos caixons i intentem que sigui pues, això, molt més fluid. És veritat que si et fiques davant d'un caixó en el que tu no havies demanat, estaràs automàticament desqualificat. El que sí que pots és, si havies demanat un temps i al final vols fer-la pues, més a poc, sí que pots tirar cap arrere, però no cap avant.
1: A veure si l'any que ve, m'assabente, perquè jo no sé, casualitat, sempre que hi ha alguna activitat esportiva d'un mínim esforç, m'entere quan ja s'ha tancat l'inscripció.
2: Ai, llàstima.
1: Llàstima.
2: I no coneixes els organitzadors ni res?
1: Bueno, algun que altre.
2: Ah, vale.
1: Escolteu.

0: Sí. Que no podíem tancar esta xerraeta sense nomenar a l'escut, el considerat l'escut del club.
1: Exactament.
0: Memorial Toni Herreros, que des del 2015 és un homenatge, porta el nom, no? Esta 10K.
2: Exacte, sí. Toni, ja sabem qui va ser el nostre club. Ha sigut una persona molt important des de la fundació fins que va faltar. I sí, la prova porta el seu homenatge. El memorial al seu homenatge.
0: Sí, fantàstic. Sí. Tornarà a ser un èxit.
1: Home, ja, esperem,
0: si venim de més de 1.000 persones.
1: Exacte,
0: superant l'any passat.
1: Esperem que sí. Sobretot sí. Això, demanar a la gent que vingui molt de temps, la recollida de dorsals dissabte de matí i de vesprada fins a les 8, que hi haurà servei de dutxes, de guardarropia, parkings, n'hi ha moltíssims. No pensem per fer això de voler aparcar en la porta, perquè en aquest cas...
0: A qui ens agrada,
1: És que
0: aparcar
1: no.
0: Baix de casa.
1: A mi sí, a mi sí. A mi m'agrada, però en aquest cas no
0: en
1: es pot.
0: Cas no.
1: En aquest cas no.
0: He de pensar en la comunitat.
1: Sí.
0: Doncs bé, bueno, enhorabona, perquè així ho hem contat tot, pareix que estic a tot fet, que caiga del cel, però hi ha un treball darrere.
1: Sí, sobretot donar les gràcies, no ens calcem de dir-ho, que hi ha alguna cara visible, però n'hi ha moltíssima gent darrere, associacions que ens ajuden, per supost també gràcies a Moi Motor, perquè estarà a nosaltres per a 3 edicions més com a concessionari oficial, també per supost a Bollo, Natural Fruit, que tindrem en postmeta meló, sandia, meló...
0: Per als participants només.
1: Tu si passes per ahir, no sé si et quedarà algun trosset. També una malla de taronges per a tots, o sigui que moltíssimes gràcies, perquè gràcies a ells es pot fer possible això.
0: Està
1: també
0: possible,
1: la Junta de Gandia.
0: En condicions. Lídia, Vicent, moltíssimes gràcies. Un plaer.
1: Gràcies a tu, Dani.
0: Vinga, adéu.

0: tard. Alcem el got per la tendre brillant coincidència de viure el mateix instant per viure el construït és a contracorrent. Per la tendre brillant coincidència de viure el mateix instant per veure un futur on seguim somrient.
1: Alcem el got per la tendre i brillant coincidència de viure al mateix instant per viure com truites a contracorrent. Alcem el got per la tendre i brillant coincidència.
2: I ara seguim, es fixem en una de les diverses ofertes formatives de caràcter musical que tenim a la comarca. L'Escola de Música de Beniopa està en ple procés de prematriculació i ens interessem per les possibilitats, no?, que ens ofereix i des de quan. Salude al director de l'escola, Marc Tormo. Molt bona vesprada.
3: Bona vesprada.
2: Marc, ho he dit bé, esteu en prematriculació o ja és la matrícula el període?
3: Així és, estem ara mateix des de mitjans d'abril, també el mes de maig i ara en juny, en període de prematrícula, però també poden ja, la matrícula serà després de l'estiu, ja a setembre. Però ara estem prematriculant ja a totes aquelles famílies sí. que els interessa apuntar-se i si s'apunten abans del 30 de juny, pues tindran un benefici
2: ah.
3: i és que tindran un 2% de descompte en les seves classes d'instrument.
2: Pues un bon al·licient, atractiu. Quina és l'oferta formativa que podem trobar en el centre, Marc?
3: Tenim tota classe de... L'oferta formativa pues, comporta totes les especialitats instrumentals que tenim en les bandes de música actualment, encara que moltes famílies estan preguntant-nos últimament per classes de corda, de guitarres, de piano, inclús de cant i de combo de música moderna, música jazz,
2: sí.
3: que tenim també. També tenim classes per als més menuts, de 3 fins a 7 anys, que s'anomena iniciació i sensibilització musical, i també tenim tot tipus de formació per a alumnes més majors, a partir de 12-14 anys, amb una formació totalment... particular i personalitzada per al tipus d'alumne i la formació que tinga o si comença de zero. Mm. O sigui que està oberta a música per a adults.
2: Vamos, teniu tot el ventall d'edats i jo no sé sí. la demanda que teniu. M'has dit que corda és on sembla que hi ha un major interès últimament?
3: No, la veritat és que des de que van començar l'escola de música, la gran majoria de les famílies s'interessen mm-hmm. sobretot per instruments de vent, tant fusta com vent metall, com percussió per a nodrir després a la banda de música, que és el que més pot resultar atractiu. Però, ja el dic, últimament les famílies també estan interessant-se per instruments de corda, com pugui ser la guitarra, el piano o inclús... cant i música més moderna.
2: Marc, una cosa, comenta'ns allò de l'assignatura de conjunt com un pont per a formar part de la banda, no?
3: Així és, en les ensenyances elementals, que conformen 4 cursos, a partir del tercer i també el quart curs, oferim l'assignatura de conjunt instrumental que es considera amb la banda jove en comencen a aprendre sí. pues, el potenciar el tocar tots junts, el formar part també d'un col·lectiu d'altres músics, companys i companyes que toquen el mateix instrument o altres instruments per tocar tots junts i sobretot potenciem aquest sentiment de pertenència al grup. Aquesta classe, aquesta assignatura de conjunt instrumental el que fa és per això, ensenyar tot tipus de coses per a interpretar en grup per a que després, quan acaben les ensenyances elementals, puguen també formar part de la banda gran de la sí. de l'associació.
2: Tot un luxe. Escolta, i ara les classes continuen en marxa? Ara mateix?
3: Sí, ara ens queden soles 2 setmanes, perquè finalitzem el curs el 13 de juny. El 13 de juny.
2: I com ho celebreu?
3: Això és. Doncs hem preparat una jornada ben extensa, amb la participació de tots els grups instrumentals que tenim a l'escola, passant des dels més menuts, des de 3 a 7 anys, passant també pels diferents grups instrumentals que tenim, com pugui ser el vent fusta, el vent metall, la corda fregada, la percussió, sí. també tenim un conjunt de dolçaines i tabala, també tenim un cor, on els alumnes també de tercer i quart curs també interpreten diferents cançons a nivell vocal, i per a finalitzar, acabarem amb este conjunt instrumental que el comentava, la banda jove,
2: sí.
3: i ho celebrarem tot el dissabte 20 de juny, per la vesprada, en el Teatre Serrano, a les 6.
2: Portes obertes?
3: Portes obertes, completament obertes, per a que tota aquella família de Gandia o dels voltants que li interessi l'escola de música i a lo millor en saber quines especialitats i què fem en la nostra escola de música, pues, està convidat a vindre per veure tot el que fem i tota la feina que hem fet durant aquest curs escolar.
2: Teatre Serrano, dissabte 20, a quina hora? Que estic anotant-ho.
3: A les 6 de la vesprada.
2: A les 18 hores, perfecte. Doncs bé, Marc, moltíssimes gràcies com a director de l'Escola de Música de Beniopa per refrescar-nos un poc què és l'Escola de Música Beniopa, què es fa allí, quina és l'oferta i, bueno, que forma part de la nostra tradició com a poble valencià i cal tindre molt presents aquest tipus de centres formatius de caràcter musical. Una abraçada.
3: Moltes gràcies. I allò ho esperem en l'Escola de Música.
2: Vinga, adeu, Marc.
3: Adeu.
2: Adeu. Són i 54. Obrim agenda sociocultural.

0: Radio Gandia. Cadena Ser.
1: Tócala.
2: Sí, jefe.
3: Hay películas que siempre llevarás contigo.
4: Pero hay otras que no es que no me gusten, es que me ponen de los nervios.
5: ¡Y corten!
3: Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana del Cine. Con Carlos Boyero y Carlas Francino. Cadena Ser.
6: Ya está en marcha la 7ª edició de la Memoria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival.es, Vicepresidència Primera, Diputació de València.
7: Naix a Ràdio Gandia, Cadena Ser, vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que puguis agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill, tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
0: Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
8: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Muchos habrá que contar algún día, no mañana, porque mañana no hay fútbol.
1: Ah, ¿no?
0: No, pero tenemos que pero de 7 a 8 tenemos un proyecto que pone en marcha la SER la próxima semana para mirar al futuro, que se titula Seremos y que ocupará el espacio natural del acontece que no es poco y de lo que queda del día.
1: Muy
0: pero
1: bien.
0: Oportunidad tendremos para seguir el hilito de lo
1: supuesto.
0: Que hemos dejado plantado hoy.
1: Muchas gracias.
0: Un beso,
1: Carlos.
0: Nieves.
1: Gracias.
0: Próximo día te haremos un poquito más. Venga.
1: Vale.
0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a La Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
3: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
4: ¿Qué tal? A estes hores está en marcha la conferència inaugural de la 43a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia. Una cita amb nom propi relacionat amb esta casa, ja que el periodista Iñaki Gabilondo s'encarrega d'iniciar el que, sense dubte, és considerat un dels principals events acadèmics de l'any a la ciutat de Gandia. Allí està el subdirector de Ràdio Gandia Ser, el nostre company Xavi Blasco. Xavi, bona vesprada.
5: Hola, Enrique, molt bona vesprada. Acaba de començar este acte d'inauguració de la 43a edició de la Universitat d'Estiu a Gandia, en el jardí de la Casa de Cultura Marquès González de Quirós. Sense dubte, el principal atractiu està en la xerrada que va impartir en uns moments, perquè encara no ha començat en la seva intervenció, el periodista Iñaki Gabilondo. Assistixen a l'acte el rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandia, i l'alcalde de José Manuel Prieto, que és precisament el que està ara mateix en l'ús de la paraula. Recordem que el lema de la Universitat d'Estiu de Gandia d'enguany és Conocimiento Fake, Educación e Investigación en la Era de la Inteligencia Artificial, una reflexió crítica sobre la intel·ligència artificial, sobre la desinformació i els desafiaments del coneixement en l'àmbit universitari. Anem a escoltar al alcalde José Manuel Prieto.
6: La primera universitat jesuítica del món. La vocació de projecció, de construir i alçar projectes de ciutat que transcendiren els segles, amb vocació de transferir coneixement...
4: Moltes gràcies, Xavi. Recordem que tant la conferència inaugural com l'entrevista que ens ha concedit Iñaki Gabilondo en exclusiva podran veure-la esta mateixa nit a Telesafor. I ahir es coneixien les xifres de l'atur a la Safor amb un estancament al nombre d'aturats. Més enllà de les fredes estadístiques, parlem amb els que generen riquesa i contracten en els empresaris. Escoltem a José Matías del restaurant Parsifal.
7: La partida fixa de tot l'any són 10 treballadors que són fijos, ¿vale? I després en maig ja han contratat a 5 persones més, o sigui, des de maig. Ara l'1 de juny 2 persones més s'han incorporat i a partir del 15-20, 3-5 i 7 segur.
4: I obrim pàgina municipal, el president del Partit Popular de Gandia i secretari primer de les Corts Valencianes, Víctor Soler, ha presentat avui la inversió que farà la Generalitat a Gandia a través dels nous pressupostos autonòmics. Uns comptes públics que contemplen 5 milions d'euros en algunes inversions estratègiques, en projectes com ara la CB60, la Via Verda del Serpis, els estudis ferroviaris Gandia-Dènia, el pavelló Gandia-Arena, la restauració del campanar de la Col·legiata i diverses actuacions de millora i ampliació d'infraestructures sanitàries. Escoltem a Soler.
8: En esta legislatura, el gran logro que hemos conseguido es que todos los tramos de la CV60 estén en marcha, o bien en reacción del proyecto, o bien ya incluso veremos el inicio de las actuaciones en alguno de esos tramos. Por desglosar este total de 2 millones de euros de la CV60, el presupuesto incluye 395.000 euros para el tramo Palma de Gandía-Gandía para la conexión con la CV60 y las vías de alta capacidad, Nacional 332 y la AP7.
4: Pel que fa al regidor de Govern Interior, Adrià Vila ha valorat les declaracions de Soler al voltant del projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026. El socialista ha lamentat que en la compareixença de Soler no s'hagi fet referència als més de 8 milions d'euros que deu la Generalitat a la ciutat de Gandia i que han sigut avançats pel conjunt de la ciutadania. Vila també ha criticat el poc pes, diu, de Víctor Soler dins del govern de la Generalitat Valenciana. Assenyala el regidor de Govern Interior que Soler porta mesos parlant de la seva capacitat d'influència a València, però l'únic que pot presentar son partides ya compromeses en la etapa del Botànic per a Gandia. Escoltem a Vila.
9: Los presupuestos de la Generalitat Valenciana vuelven a defraudar a Gandia. Víctor Soler es la cara de una administración morosa
1: y que no paga los más de 8 millones de euros que debe a este ayuntamiento, que además ha recortado subvenciones por valor de más de 4 millones de euros al año y donde cerca del 80% del presupuesto previsto corresponde a proyectos plurianuales aprobados por gobiernos del Botánico. El señor Soler y el Partido Popular nos han costado demasiado a los ciudadanos y ciudadanas de Gandía.
4: I ens centrem ara en un esdeveniment que exemplifica el que suposa el binomi turisme i esport. Este dissabte tindrà lloc la 14a edició de la 10K nocturna Platja de Gandia Vallbollo, una prova ja consolidada com una de les cites més importants de l'estiu. I a partir d'enguany, encara més, perquè parlem d'un autèntic rècord. Anit, es van tancar definitivament les inscripcions. Enguany, per primera vegada en la història, se superen els 4.000 participants. Seran uns 4.200 aproximadament, el que suposa un augment d'un 40%, perquè són 1.200 atletes respecte 1.200 atletes més respecte a l'edició anterior. Són tants els participants que l'organització ha hagut d'homologar un nou recorregut. Escoltem al gerent del Club Atletisme, a la gerent del Club Atletisme Saforteica, Lídia Balada, a més del directiu Vicent Caudeli.
9: N'hi han més de 1.200 inscrits més que respecte a l'any passat. En el recorregut anterior tenia una limitació perquè es feia una primera volta que també passava per la meta, hi havia algun encreuament, tenim gent que ve que és molt ràpida i també altres participants que van una miqueta pues, més poc a poc, hi havia risc de creuar-se i van poder homologar en temps rècord i per això vam tornar a obrir inscripcions i pues, aixòs 1.200 i pico de més.
10: El públic, la veritat és que en tota la platja hi ha prou animació sobre la primera línia.
4: I la música, la tradició i la cultura popular que representa el Corpus Christi retorna a Gandia este cada setmana. La jornada central se va celebrar el diumenge 7 de juny. Des de les 7 de la vesprada, la plaça Major albergarà les tradicionals danses del Corpus en l'enramada de Murta i la participació de balls com el de cabuts, bastons, cavallets, arquets, la xota i altres danses. En qualsevol cas, a les 20 hores començarà aquesta processó cívic-religiosa. José Luis Mendieta és el president de l'Associació Cultural Corpus Christi de Gandia.
11: El diumenge hem preparat, com sempre, pues a partir de... Bueno, primer ens veurem a la Casa de la Marquesa, sempre ens juntem allí per anar canviant-nos, arreglar-se, vindrem a la plaça de l'Ajuntament i a l'Esa de l'Esprat començaran a eixir els balls i aniran...
4: I repassem ara algunes de les qüestions d'actualitat referides a comarca. L'IES Jaume II el Just implementarà canvis després d'esta mateixa setmana un alumne es desmaiara a l'aula, presumptament a causa de la forta calor. D'esta manera s'intentarà evitar que en les hores centrals del dia l'alumnat seguisga en classe per a previndre aquest tipus d'episodis. Amb això, a les 13 hores va finalitzar l'horari lectiu. I l'Ajuntament de Mirassol ha aprovat un nou pressupost municipal per al present exercici, uns comptes públics que ascendeixen a 1,7 milions d'euros. Escoltem a l'alcalde de Benirarxó, Òscar Barres.
12: Hem de pues, mantindre aquestes partides per la nostra part i per els altres cursos polítics, com va ser ajudes a l'estudi i pràctiques formatives, que són 5.000 euros, beques esportives, i en quant a agricultura, pues, també continuem un any més pues, dotant-la per a la reducció de esports senglars i de les ajudes que destinem a lo que és la neteja de camins.
3: Radio Gandia. Cadena Ser.
13: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
14: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCB Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
3: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: En La Ventana Gandia, la entrevista.
1: Gandia ha demanat una pròrroga per a acabar les obres d'alguns projectes Next Generation a la nostra ciutat, entre altres Benicanena, Safor i, en principi, també ferroviaris. El pla màxim d'execució, recordem, era este mes, el mes de juny. I per a conèixer en detall esta situació, com queda esta qüestió, volem parlar amb qui sap del tema, que és Salvador Gregori, que ell és el regidor d'Habitatge de Gandia. Salvador, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
1: Estem parlant precisament d'unes obres molt importants, han estat en execució els darrers mesos. Quina és la situació i per què s'arriba a este punt, en què és necessari demanar una pròrroga i concretar-nos també en cas per cas com està la qüestió?
2: És una actuació urbana molt important de rehabilitació de llocs que es tenien una certa degradació dels entorns, i crec que ha sigut una aposta molt important de l'Ajuntament en ajudes dels fons Next Generation, de l'Estat, de la Generalitat, i bueno, una aposta molt important, i crec que el resultat final va estar molt bé. Què ha ocorregut? Tots els tràmits s'han retrasat una miqueta, no massa, però una miqueta. Per exemple, el carrer Safor, que és el que més endarrerit va, les obres van començar el 20 d'octubre. Les altres van més avançades. Demanem 4 mesos. Per què demanem 4 mesos? Perquè si demanes ara una pròrroga, no vas a quedar-te curt, perquè és l'última oportunitat de demanar una pròrroga. És a dir, si en comptes de pensar que en els casos que vaig a comentar-te tarden 2 mesos, si foren 3 mesos, pues ja no podem fer. Ara volem una altra pròrroga d'un mes. No, o sigui, i entonces han fet la màniga ampla per a no xafar-nos els dits.
1: Però en percentatge, Salvador, quanta execució s'ha portat a terme i si ha condicionat el fet de que els veïns han continuat vivint mentre s'han fet les obres?
2: Mira, Ferroviari està al 80% executat, Benicanea també està al 80% executat i Safor està al voltant del 70% adjudicat. Estem parlant d'un 68, 69, 70%. Ferroviari es calculem que s'acaba en el mes de juliol, igual que Benicanena, i Safor una miqueta més tard, en setembre. Per això hem demanat 4 mesos, per a no tindre, diguem, després la impossibilitat de demanar una segona pròrroga. Doncs hem demanat 4 mesos, estarem segurament, s'acabarà prou antes, menys el tema del carrer Safor, que va més endarrerit, i bé, pues les altres, ja t'he dit, en el mes de juliol, tant Benicanena com Safor, de fet, tant Benicanena com Ferroviaris, s'acabaran un mes més tard del que estava previst, en el mes de juliol. L'hem demanat en tots els casos, no són 3 o 4 mesos. De fet, Ferroviaris, jo crec que allí estan llevant estandamis i tal. Jo crec que és prou evident, igual que en Benicanena, que estan ja pràcticament en les últimes etapes. Mos han endarrerit un mes, 2 mesos, 3 mesos en el cas de Safor. Bueno, pues si al final el resultat és el que esperem que estiga, pues escolta, tampoc passa res, tampoc són uns retrasos massa significatius. I sobretot l'efecte final, la situació final de l'immoble, jo crec que la millora serà molt alta. Crec que el resultat final va estar molt bé dins de les molèsties lògiques i normals que puguen ocasionar obres quan la gent està vivint dins de la seva vivenda. No, ahir no s'ha desallotjat la gent per fer les obres, sinó que la gent està vivint. Llavors, lògicament, segur que n'hi ha hagut molèsties, segur que no està tot perfecte i segur que n'hi haurà que arreglar moltes coses. Sempre en les molèsties d'estar convivint en ta casa i fent obres al voltant de ta casa.
1: Salvador, és comprensible davant d'esta situació, els veïns tenen un cert temor per allò de que puguen perdre les ajudes. Entenc que també llançar un missatge de tranquil·litat, no?, per part de l'Ajuntament, Salvador, de que aquestes ajudes no van a perdre's en ningú cas, i més en aquesta pròrroga que va a demanar-se ara.
2: No va perdre's, sí, hi ha militars tècnics que des de la Generalitat, els serveis tècnics de la Generalitat, es van dir, demaneu 4 mesos, aneu sobrats i no aneu a perdre ni un cèntim. Perquè anem en compte que les obres, el que financen és la millora de l'eficiència energètica en un 45%, i l'eficiència energètica medida en l'envolvent, de saber que en aquests moments n'hi ha que fer. A més, n'hi ha que canviar, és una cosa que ha causat polèmica també, però bueno, escolta, si és el que manen i és objecte de la subvenció, pues canviar els calentadors per aerotèrmia i en alguns casos, no sé si són tots els casos o què, també les finestres. En el moment en què estiga justificat aquest estalvi d'eficiència energètica, o sigui, aquesta eficiència energètica en un estalvi del 45%, es pot certificar i l'obra pot continuar. I els estalvis d'eficiència energètica pràcticament estan aconseguits en tots els casos. Per tant, no se va a perdre ni un euro de la subvenció, perquè al final, si es pergueren, probablement no tindria ningú sentit que s'aplicaren als propietaris. Tindria que jugar l'Ajuntament de Gandia. Per tant, que estiguen tranquils, no va haver ninguna merma de subvencions que els afecta en la butxaca. Primera, perquè no va haver aquests menors recursos subvencionats. I en segon lloc, que en qualsevol dels casos no li afectaria a la gent que està implicada. O sigui, que molta tranquil·litat i esperem que quan s'acabi, per exemple, Ferroviaris i Benicanena i que es comencem la tardor i una vegada tot llevat i tota l'urbanització del carrer feta i tal, doncs escolta, puguem fer allí una jugadeta festa de celebració de que les coses, doncs, l'entorn ha millorat moltíssim. Jo crec que ha sigut una gran aposta per part de fons europeus i una implicació molt directa de l'Ajuntament i amb moltíssima paciència per part dels propietaris, perquè, repeteix, que és molt dur treballar, viure en un lloc que estan fent obres al costat, és difícil, però és que, clar, l'alternativa era pues, reallotjar, per exemple, les de Ferroviaris crec que eren 180 vivendes, reallotjar 180 famílies, molt difícil.
1: Com qualificaria, Salvador, el pas que ha donat l'Ajuntament de Gandia fent front a aquest repte de tindre tantes obres a la ciutat al mateix temps a càrrec de Next Generation?
2: Un pas valent. A tres municipis, uno no massa allunyat d'ací, com és Oliva, ha renunciat. I un municipi, teòricament, amb tanta potència tècnica com és l'Ajuntament de València, doncs Maria José Català ha renunciat a 29 milions de pla de barris. L'Ajuntament de Gandia s'ha implicat en 10 milions d'euros en el pla de barris per a millorar 350 vivendes. És un pas valent. I al final està molt bé fer pisos. Plan Vive, totes aquestes coses, però si se tenen que enderrocar, per exemple, en Bade Barris 180 vivendes perquè els propietaris al final no poden assumir les obres o les modificacions per a millorar el seu entorn i allò se convertirà en inhabitable, per exemple, si 10 o 15 anys, home, jo crec que n'hi ha que mirar una mirada llarga, en el canal de les llums llargues, i el que evidentment no podem renunciar a algo que està molt subvencionat per part d'Europa i que al final millora un entorn molt degradat. Jo crec que és un pas valent.
1: I ja per últim, Salvador, comentar al respecte de també la posició que està tenint l'oposició. En este cas, ells argumenten que hi ha hagut una falta de gestió i de seguiment polític per part de l'actual govern. Com ho valoreu?
2: L'oposició està per fiscalitzar i em pareix molt bé que fiscalitzi, és la seva missió, i l'oposició pues, mira els bous des de la barrera i els bous des de la barrera es toregen molt fàcilment. Jo sols m'agradaria recordar-li, per exemple, en el cas de Simancas, que l'actual oposició, de que tres membres de l'actual oposició del govern del Partit Popular estaven governant, pues, si no arriba a ser que en el 2015, per al canvi de govern, per exemple, dos subvencions que sumaven entre els dos 4,5 milions d'euros es van perdre i les van tindre que rescatar pràcticament en ancla. O sigui, les van tindre que rescatar, patejamos els ministeris i tal, i les van rescatar. Clar, una cosa és torear i otra estar en la barrera. I criticar sempre és molt fàcil. El que no és fàcil és aportar solucions. I a mi me dona la sensació que el Partit Popular està en la catàstrofe contínua, en l'apocalipsi recurrent, i home, jo esperaria alguna cosa més de gent, primera, que vol governar, i segona, que quan va governar pues va fer ben poc per la vivenda en aquesta ciutat.
1: Salvador Gregori, regidor d'Habitatge de Gandia, gràcies. Esperem, conforme dies, que aquesta solució, la pròrroga, siga la solució definitiva per a poder finiquitar uns projectes que són molt importants per a la nostra ciutat. Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: I acabem amb la previsió de l'horatge per a demà. I altra vegada, fideus. Per a demà dijous tindrem una nova jornada marcada per l'alerta de fort calor. Emet ha establert alerta groga des de les 2 del migdia fins a les 8 de la vesprada, ja que els termòmetres poden arribar en la nostra comarca fins als 36 graus de màxima en eixa franja del dia. Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà, com sempre, a les 7:20, al matinal a càrrec d'Anna Llopis i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar-hi. Continua la ventana. A la ser. Adeu.
1: La Barreta d'Or ha patrocinado La Ventana Gandia.